0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Pendents d'aquesta hora del judici a quatre policies nacionals per les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que van provocar a Roger Espanyol la pèrdua d'un ull. El Roger ha parlat abans d'entrar a l'audiència de Barcelona i ha dit que confia que aquest cas senti precedent.
2: Tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
1: Espanyol afegí que espera que el seu cas serveixi per prohibir l'ús de pilotes de goma a tots els cossos policials, com es fa ja als Mossos d'Esquadra. Durant el judici, Espanyol ha assegurat que els agents no corrien cap mena de risc i que creu que van disparar-li.
3: Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: Una represàlia per haver intentat impedir que el policia agafés el bastó policial amb el que l'havia colpejat abans. L'acusació demana fins a 13 anys de presó pels acusats per lesions greus i tortura. La Fiscalia de Barcelona, en canvi, defensa l'absolució perquè diu que els agents seguien ordres policials. Aquest dimecres, 16 de setembre, té més notícies. Les repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda.
1: Passa a disposició judicial el fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment diverses clientes.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home de 30 anys a Juncosa, a la comarca de les Garrigues, arran de les denúncies de clientes que asseguren que s'hauria sobrepassat amb els massatges i els hauria fet tocaments. Està acusat de 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament.
1: Minut de silenci a Tarragona per la mort d'un treballador en un incident a l'aparcament del Mercat Central.
4: Una acumulació de monòxid de carboni a la fossa sèptica de l'aparcament ha deixat inconscients dos operaris que hi feien feines de reparació aquest dimarts al vespre. Un dels treballadors ha mort i l'altre ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. El mercat ha reobert amb normalitat, però l'aparcament es manté tancat i s'ha cancel·lat un dels actes de Santa Tecla a la plaça.
1: El president Salvador Illa encapçala la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura.
4: El cap de l'executiu es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola, una trobada on la reforma del model de finançament, diu el president, no passarà desapercebuda.
5: Ha superat també la solidaritat dels catalans i de les catalanes que existeix en el passat i que mantenim en el present i en el futur, i a dir que la proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar.
4: El president ha escollit Extremadura per celebrar la Diada, per posar en valor els vincles històrics, familiars i culturals i recordar els més de 120.000 extremenys que van emigrar a Catalunya.
1: El govern anuncia la convocatòria de 2.300 noves places de residències.
4: La Conselleria de Drets Socials hi farà una inversió de més de 21 milions d'euros durant aquest any. Assegura que han complert l'objectiu de crear 6.000 noves places residencials durant aquesta legislatura. Escoltem el conseller Raül Moreno.
6: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Això vol dir que, abans de que acabi l'any, haurem creat pràcticament totes les places compromeses per a aquesta legislatura, complint abans de temps amb l'acord d'investidura.
4: D'altra banda, la Generalitat començarà a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital que otorga l'Estat.
1: I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic.
4: Des d'avui fins diumenge, Vic es converteix en un punt de trobada entre músics, indústria musical i amants de la música, amb conferències, reunions i concerts. Enguany, el certamen celebra la seva 38a edició, amb actuacions d'artistes com Ginestà, Lia Kali, Marina Herlop, Dan Peralbo i El Comboi o Remei de Calafresca.
1: Tot això i més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, ara la informació de serveis. Com fa circular aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
7: Hola, bona tarda. En aquests moments queden alguns punts encara que registren algunes aturades, com és el cas de la C63 a l'altura de Lloret, en direcció a la costa. També alguns punts afectats per les obres, com és el cas de l'autovia 2 a l'altura d'Esparreguera, en sentit Lleida. I també, en aquest cas, lentitud amb algunes aturades intermitents ja per volum de trànsit a les dues rondes de Barcelona, especialment la litoral, des de Palau fins a Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i també al voltant de Zona Franca, en sentit contrari. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Pendents també del cel, continua activat en fase d'alerta el pla Inuncat per un episodi de pluges a partir d'aquest migdia i fins a entrada de la matinada de demà, com està la situació ara, emet Noelia García.
8: Durant aquesta tarda a Catalunya, canvi sobtat de temps. El cel quedarà cobert i s'esperen ruixats i tempestes. A la província de Lleida seran de poca entitat. Molta tensió, en canvi, a l'interior de Girona, a Barcelona i al litoral nord de Tarragona. Allà, ruixats i les tempestes podran ser localment molt forts, amb calamar-se i fortes ventades, zones amb avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials. Es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat durant durant una hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 29 graus a Barcelona, 30 graus a Lleida i a Tarragona i 31 a Girona. Els ruixats podran continuar de matinada, especialment al litoral central.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: És habitual que quan comença l'any la gent es faci una llista de bons propòsits. Acostumen a ser hàbits que es volen deixar o coses que un vol començar a fer. Però no tothom fa aquesta llista l'1 de gener. Molts la fan al tornar de les vacances d'estiu i molts pateixen l'anomenada depressió postvacacional o el que els experts anomenen un procés adaptatiu normal a la realitat. Què s'ha proposat la gent aquest setembre? Ens ho explica la Marga Esparza.
9: Anar al gimnàs, deixar de fumar, iniciar un règim, estudiar idiomes... Canvis que per moltes persones són una opció a partir del setembre, com per l'Anna o la Natàlia.
10: Per mi setembre és més inici d'any que gener, quan ja s'han acabat les vacances, quan tornes a la rutina, i doncs per mi sempre tinc molt més sentit fer aquests propòsits al setembre, ja sigui doncs, tornar-me a apuntar al gimnàs o aprendre algun idioma, perquè com sempre aquestes coses es poden fer a partir del setembre, doncs per mi sempre ha tingut més sentit de cara al setembre que no pas de cara al gener.
11: El mes de setembre és un mes... de tornar a la rutina, de proposar-te nous objectius, buscar feina, si estaves a l'atur a l'estiu. És millor que el gener, ja que està el parón de les vacances i ja tothom torna a la realitat.
9: L'Andrea és mestra i per ella el setembre és l'inici de tot.
12: Per mi el setembre és una mica com l'any nou, no? Comença un curs nou i com a professora doncs és com si fos el moment de fer reset. Nous alumnes, nous projectes, nous objectius...
9: La Merche té moltes opcions, però poca esperança.
13: Després de vacances és com els nens que comencen al col·le, doncs jo em proposo sempre apuntar-me a més activitats, a pilates en màquina, a fer teatre, o lo típic de classes d'anglès, no? I bueno, al final m'informo de tot i queda ahí, per al propòsit d'any nou.
9: I pel Xavi és important pensar-ho bé abans de prendre decisions precipitades.
14: Al tornar de vacances el que em proposo és prendre'm les coses amb més calma. Ja veurem si aconseguiré i pensar les coses abans de fer-les. Ara, també el que et dic és que ja estic pensant en les vacances de Nadal.
9: Molts propòsits i molta voluntat, però pels que no ho aconsegueixin i per evitar que es transformin en frustracions, cal recordar que sempre els quedarà l'1 de gener.
1: Anna Morros, psicòloga experta en habilitats i recursos humans. Bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Fa uns dies que la immensa majoria dels mortals hem tornat a la feina, als nens a les escoles després de les vacances. Quins són els símptomes de l'anomenada depressió postvacacional?
15: Primer de tot, comentar-te que la paraula depressió és una mica forta. Uh-huh. Nosaltres parlem del síndrome postvacacional i li podríem anomenar millor com a adaptació. Postvacacional.
1: És a dir, no és un trastorn psicològic, sinó el que diu, un procés adaptatiu normal a la vida, a la rutina.
15: Exacte, perfecte, ho has dit perfectament. Aleshores, hi ha símptomes que poden ser físics, no cansament, fatiga, mal de cap, doncs com tensió muscular. Després hi ha símptomes mentals, no? Allò, tens ganes, apatia, tristor, estàs una mica irritable, estàs nerviós, no? Mm-hmm. Hi ha estrès. També hi ha, pot haver baixa concentració, problemes de son...
1: De totes maneres, quan ens hem d'alertar amb aquests símptomes que explica i potser demanar ajuda a un professional?
15: Els temes d'adaptació necessiten, evidentment, un temps.

0: anem per bon camí. Ara, si veig que no milloro gens, igual també hem de pensar que no estem pensant d'una adaptació, sinó que hi ha alguna cosa al darrere. Aleshores, hem d'anar a buscar un professional.
1: I què es pot fer per mitigar aquests efectes d'aquesta adaptació després de les vacances? No sé si fer exercici, intentar descansar més...
0: Primer, has de tenir molt clar que no és una patologia. I això et relaxa per dir, el que m'està passant és normal, és un procés d'adaptació i és normal. Després, passar de 0 a 100, això no és... En un dia, no és normal. No t'exigeixis perfecció de rellotge suís el primer dia.
1: És com els cotxes que has d'anar canviant de marxa a poc a poc, no?
0: Clar, clar, perquè si no, clar, què li passaria al cotxe, veritat? Però, més a part, no t'exigeixis aquesta perfecció perquè el que pot passar és que encara et posis més pressió. Per tant, no et posis tantes obligacions el primer dia i ves fent de mica en mica.
1: I es té normalment massa por a la paraula rutina, perquè no ha de ser sempre negatiu tornar a la rutina, és a dir, es pot veure l'inici de curs com una oportunitat pel creixement personal, fer coses noves o fer les mateixes, però fer-les perquè t'agraden.
0: Però la paraula rutina i la paraula hàbits és meravellosa per nosaltres, perquè et dona tranquil·litat, perquè tu saps bé el que ve. A la canalla petita, quan l'estàs educant, les rutines els donen seguretat, els tranquil·litzen.
1: Sí.
0: Doncs el fet de tenir una bona rutina de son, una bona alimentació... Però no podem demanar no perfecció, ja t'ho dic, no, de 0 a 100 el primer dia.
1: De totes maneres, hauríem d'intentar gaudir més durant l'any, tenir petits oasis de plaer per no arribar tan cremats a les vacances d'estiu, perquè hi ha molta gent que diu, bueno, això ja ho faré l'estiu.
0: Sí, tot això, estic totalment d'acord amb tu. És allò, estic, no sé si faré un bon exemple, estic en una presó de 12 mesos i després tot això per l'estiu. No, és a dir, si ens prenem la vida així, explotem. Aleshores, ha d'haver tranquil·litat i moments de relaxació durant la setmana. També és veritat, si això ho passem en una setmana normal, de dir, jo vaig a tope de dilluns a divendres, tipus suïcidio, i ja descansaré el cap de setmana. No.
1: Error.
0: Ja has de mirar que cada dia tenir uns minutets o, doncs, relaxar-te abans de dormir per dormir bé i anar a veure una mica, anar a prendre alguna cosa un dia abans d'anar a sopar, per exemple, si és possible. Ja sé que això amb pares i mares pot resultar molt complicat de dir, escolta, que sóc mare, que treballo, que tal, i tenir moments per mi és difícil.
1: Al final també s'hi ha de posar voluntat.
0: Sí, i buscar, no busquis 2 hores, busca 10 minuts. I que la família ho entengui. Escolteu-me, necessito 10 minutets per mi. Per mi? Per no fer res, per ser jo. Sí, i a partir d'aquí si pots pujar minuts, perquè a vegades jo parlo amb mare i em diu, sí, home, una hora al dia, però tu de què vas? Això és impossible. No busquem una hora si no és realista, perquè després, si busques aquesta hora que penses que tothom la té i tu no la tens, te sents molt malament. Busquem 10 minuts.
1: Anna Morros, psicòloga experta en habilitats i recursos humans, moltes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i gràcies per la bona feina que feu.
2: Edició migdia.
1: El Teatre Acadèmia engega avui la seva nova programació 26-27 que pretén sigui un espai de complicitat entre noves generacions, enguany amb el concepte d'identitat com a fil vertebrador. Inaugura Entendrament de Pau Vinyals i Judit Colomer, per ella també fora de l'escenari, el primer espectacle conjunt on tots dos assumeixen autoria, direcció i interpretació. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
3: I jo on quedo?
4: Estic fins als collons dels homes i la seva identitat!
1: Pau Vinyals i Judit Colomer traslladen el seu replantejament de rols de parella a l'escenari del Teatre Acadèmia. Vinguts de la Bequet amb gran èxit, Tendrament situa el seu espai de trobada més a prop del públic per obrir una temporada de l'Acadèmia que es fixa molt en la generació d'intèrprets dels 40. Perdona'm, cos meu, de Caral Riera, et planteja la violència en què es maltracten tòxicament 3 dones, interpretada per Mireia Xalà, Àfrica Alonso i Anabel Castan. Diana Roig deixa els grans musicals per protagonitzar-ne un de proximitat de cara al Nadal, Crash. Amb el mateix fil el segueix l'amor d'una bona persona. A partir d'un conflicte, t'adones que la teva parella té uns valors completament diferents als teus. Què fas? Els germans Ferran i Roser Vilajosana debuten a la direcció amb Petites ferides catastròfiques, una tragicomèdia sobre l'amistat d'un nen i una nena durant 30 anys. Fernando Solla és el director artístic del Teatre Acadèmia.
5: Ampliem amb les franges d'edat de la meva generació, dels 40, perquè crec que... Per sort, hi ha molts intèrprets i moltes companyies que parlen de la seva visió del món des d'aquesta edat.

0: i no estan representades normalment als escenaris.
1: L'empremta italiana hi serà molt present. Basat en la novel·la de Roberto Saviano, gran coneixedor de la camorra napolitana, arriba Cor Pur, on tres nois apassionats del futbol d'un barri perifèric veuen com la camorra intenta reclutar-los per transformar-los en servidors seus, prometent-los una carrera futbolística i un futur per la seva família. Una teranyina difícil d'escapar per molt pur que tinguis al cor. Maladie.

0: Són 2:15, temps ja pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: El Barça aspira avui a continuar guanyant i convencent en el partit de la 6a jornada de Lliga, que jugarà 2:15 del vespre al Camp Nou contra el Racing i probablement sota la pluja. En tot cas, els blaugranes ja saben que el Real Madrid va guanyar ahir a ells, tot i que fos sobre la botzina, i que necessita la victòria per mantenir els 3 punts d'avantatge. Qui no va poder guanyar ahir va ser l'Espanyol, que va perdre 2-1 amb el Rayo. A destacar, però, que Roberto va marcar de nou i ja porta 6 gols en 6 partits. En parlem de seguida de tota l'actualitat futbolística i poliesportiva. Comencem. I com dèiem, el Barça rep a 2:15 al Camp Nou al Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga i amb la intenció de continuar sumant. Caldrà també mirar el cel, com ja va succeir dimecres passat al debut de Champions, perquè està anunciada pluja, i veurem si Flick fa rotacions, tenint en compte que hi ha molts partits. En tot cas, parlem d'aquest maig d'aquest vespre. Germà García, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, es preveuen canvis, rotacions en el Barça, tal com ha fet en els últims partits Hansi Flick, per donar una mica de corda, diguéssim, a la resta de jugadors, que no pas els que venen sent normalment sempre titulars. Per tant, jo crec que podria haver algun canvi, per exemple, un per línia, podria jugar Joao Cancelo com a lateral esquerre en lloc de Xavi Espar, podria entrar Marc Bernal al mig del camp per donar descans, veurem si a Pedri, a Rodri, també hi ha possibilitat de que pugui jugar Gavi, que recordem des que va patir aquell ensurt al camp de l'Elx, doncs no ha tingut continuïtat a l'equip, i a la mitja punta si jugarà Fermín López, que és el que ve jugant últimament, o bé aposta definitivament per Dani Olmo. La resta de l'equip jo crec que serà el que ve jugant habitualment, és a dir, en Joan García a la porteria, Eric García, Cubarsí i Gerard Martín en defensa, Pedri segur al mig del camp, Lamin Yamal segur a la banda dreta, Gordon crec que continuarà a la banda esquerra, i en punta seguirà el capità, el Rafinha, que és el pitxitxi, recordem, d'aquest campionat. Les úniques baixes seran les de Frenkie de Jong i de Rooney Bardaghi, són els dos únics lesionats que hi han. No hi ha convocatòria, però la coneixerem en breu, perquè es concentra l'equip d'aquí una estona per dinar plegats abans d'aquest partit i descansar a l'hotel habitual molt a prop del Camp Nou. I en quant a la possibilitat que hi ha d'aconseguir el rècord, un nou rècord que podria aconseguir avui el Barça si guanya, serien 7 victòries en els 7 primers partits de temporada. Mai s'havia assolit una fita com aquesta. Si ho aconsegueix el Barça, doncs seria rècord absolut a la història del Barça, 6 partits de Lliga guanyats i el de Champions contra el Feyenoord. Doncs bé, comentat, millor dit, a Hansi Flick per aquest aspecte del rècord, ell diu que de rècords no en vol parlar, que el que vol, el que li interessa és guanyar, i sobretot l'equip. L'escoltem.
4: No sóc així, la veritat, en el sentit de voler trencar rècords ni coses per l'estil. Al final el que volem és guanyar partits, guanyar cada partit, guanyar el proper partit, i no pensem en d'altres coses, sinó que simplement pensem en demà, i demà tenim un partit molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. El seu tècnic ha fet una feina increïble, impressionant. És impressionant veure com juguen, la valentia que tenen, les segones oportunitats. Ho estan fent molt bé. Ataquen sempre en profunditat, a l'espai, no serà un partit fàcil, i necessitem que tothom estigui molt centrat i demostrant que som els millors en aquest partit. No serà fàcil, però crec que ho podrem fer.
3: De moment la dinàmica és molt positiva en el conjunt blaugrana, a més s'està gaudint del seu joc per part del públic, i per tant veurem si avui és possible fer aquest 7-7. El rival que tindrà enfront és el Racing de Santander, que feia 15 anys que no visitava el Camp Nou, que havia estat a la segona divisió, fins i tot havia baixat a la categoria tercera del futbol espanyol, de la REF, la primera REF, i arriba doncs amb bona dinàmica també, perquè porta 7 punts, ha guanyat 2 partits, ha empatat un altre i n'ha perdut 2, venen amb 3 baixes, la del sancionat André Almeida i els lesionats Andrés Martín i el seu porter, el suec Eriksson, i en principi doncs, ja veurem quin onze posa el seu tècnic José Alberto López, però sembla que poden haver moltes variants. Veurem si juga Saviri en la punta d'atac, que és el golejador d'aquest equip, o bé Asier Villalibre, i per la banda esquerra si juga Íñigo Vicente, o bé ho fa Guliashvili, el jugador georgià que també té les seves opcions en aquest equip. La resta, amb 3 centrals, jo crec que jugaran Pablo Ramón, Pedro Felipe i Velocian, en aquests tres centrals, dos carrilers de llarga, de llarg recorregut, per la dreta Matilla, Mantilla, i per la banda esquerra Aaron Martín. En qualsevol cas, esperarem a veure quin és l'equip que posa el seu tècnic. El partit començarà 9:45 de la nit. Com bé deies, la previsió és de pluja, per tant, caldrà anar, com va passar l'última vegada que el Barça va jugar a casa, doncs previngut de la, de la pluja que pot caure.
0: És curiós, que és dimecres i un altre cop dimecres.
3: Ah, efectivament, mira que hem tingut calor per donar i per vendre aquests dies, però ha de ser el partit del Barça i la pluja que pot presentar-se en qualsevol moment.
0: Vol veure el partit.
3: I l'àrbitre, sí, l'àrbitre que serà José Luis Monuera Montero, col·legiat andalús. Tindrem en el vídeo arbitratge el madrileny Carlos del Cerro Grande, tot preparat, i aquest serà el penúltim partit abans de l'aturada, de la llarga aturada de 3 setmanes que vindrà per compromisos de seleccions. Recordem que el Barça torna a jugar dissabte vinent al Ramon Sánchez-Pizjuán a les 9 del vespre contra el Sevilla.
0: Doncs aquest serà el camí del Barça, començant per aquest partit a 9:45, amb pluja. Veurem com va tot plegat. Gràcies, Germà, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I parlem de l'Espanyol, que no va poder donar-li continuïtat a la victòria de la setmana passada al camp de l'Osasuna. Va caure per 2-1 ahir contra el Rayo. Això sí, el blanc i blau va ser obra de Roberto Fernández, que ja en suma 6. Déu-n'hi-do, Jorge Agüero, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El de Pontegenil, de fet, que és pràcticament l'única cosa salvable de l'Espanyol d'ahir a la tarda.
0: L'únic positiu, no?
5: Sí, sí, tu ho deies. Ja n'ha fet 6, els mateixos que Rafinha, Lamine Yamal i Sergio Camello, malgrat que en el cas de Roberto potser tingui una miqueta més de mèrit, perquè tots 6 han estat en jugada i no passa en pilota aturada.
0: És cert, sense cap penal ni falta, no?
5: Correcte, correcte.
0: Molt de mèrit,
5: Ni faltes. Per tant, bé, bones notícies en aquest sentit. Mbappé, recordem que porta 7, així que, bueno, ficat en la baralla, Roberto Fernández pel pitxitxi de moment. I, com dic, l'única cosa positiva de l'Espanyol ahir a Butarque, en l'exili vallecà, darrer exili, per sort, pel Rayo Vallecano, ja t'he solucionat el tema de l'estadi, en un partit que va començar, val a dir, marcat pels canvis de Manolo en l'11, amb tres novetats. Hartman, titular en l'extrema esquerra, Moscardo per Edu Expósito, que arrossegava cansanci, i Rafa Bauzá per Marcos Fernández. Cap dels tres va funcionar, però, com va reconèixer Manolo després del partit, en realitat, cap dels 11 titulars va funcionar en tota la primera meitat.
6: No, crec que, torno a dir, hem estat malament i ens centrem en tres jugadors, perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors de 11. Hem estat molt, molt malament els 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguin rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots. Llavors, no siguem injustos tampoc, perquè penso que els nanos han fet un partit molt dolent, o hem fet una primera part molt dolent per als 11. No és per... Crec que no és just sacrificar tres jugadors.
5: Una mica dur, Manolo.
0: Bastant dur, sí.
5: Amb els seus, la realitat és que l'Espanyol
0: potser
5: marca...
0: Potser ho necessiten, eh?
5: És que va sortir adormidíssim. Mira, el Rayo li va fer el primer en el tercer minut, va ser Álvaro García. Després, a sobre, la maledicció de l'ex, Adrià Pedrosa va posar el 2-0 en el 26 i fins i tot a l'afegit, si no és pel travesser, Sergio Camello hagués posat el 3-0. Va agafar embrenzida l'Espanyol amb el gol de Roberto en el 54. Encara hi havia temps, fins i tot va haver-hi alguna ocasió, però del tot insuficient per empatar el partit. Així que a passar pàgina el més aviat possible, com també va dir Manolo González després a sala de premsa. La Lliga no s'atura i recordem, l'Espanyol aquest divendres 9 de la nit obre la 7a jornada a Cornellà al Prat contra l'Elx.
0: La torna a obrir, en aquest cas, la 7a jornada de Lliga. Doncs gràcies, Jorge, bona tarda.
5: Fins ara.
0: Amb aquesta nova derrota, l'Espanyol ja en suma 3 per 2 victòries i un empat en aquest inici de la temporada, que el fa tenir 7 punts ara mateix, provisionalment 6è, a l'espera de la resta de la jornada, que continueu avui, perquè avui, a més del Barça Racing, del que ja hem parlat i que comença el Camp Nou a 9:45 de la nit, es disputen a les 7 de la tarda 2 partits, l'Atlético de Madrid Osasuna, sense, per cert, el gran objectiu aquest estiu del Barça, sense Julián Álvarez, lesionat amb una sobrecàrrega muscular, i també el Depor Sevilla a les 7 de la tarda. I a 9:45 el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Ahir el Real Madrid va sumar els 3 punts patint al camp de l'Elx, on es va avançar 0-2 al marcador, però va veure com els il·licitants empataven a 2 a la segona part i com el salvava un gol de Carlos Espí en temps afegit. Escoltem Mourinho.
7: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: Doncs nada más, diu Mourinho. D'aquesta manera l'equip blanc iguala els 15 punts del Barça al capdavant de la classificació, però clar, els blaugranes han de jugar encara aquest vespre contra el Racing amb l'oportunitat de tornar a posar 3 punts de per mig. D'altra banda, ahir també el València va aconseguir la primera victòria de la temporada, 0-1 a camp de l'Alavés, coincidint amb el debut a la banqueta del fins ara tècnic del filial Òscar Sánchez en substitució del destituït Corberán. Avui, d'altra banda, hem conegut els horaris de la 9a jornada de Lliga. Pel que fa als catalans, Espanyol Atlético de Madrid dissabte, dia 17 d'octubre a les 2 de la tarda, i el mateix dissabte, 6:45 de la tarda, Betis-Barça. I encara en clau futbolística, dic que Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina el pròxim dimarts 6 d'octubre en un amistós contra Benín a Buenos Aires, segons ha informat l'Associació de Futbol Argentí. L'albiceleste disputarà abans altres dos partits, el 30 de setembre i el 3 d'octubre, en aquesta mateixa finestra d'internacionals, però només s'ha confirmat la presència de Messi en el del dia 6. Cal recordar que després del Mundial Messi va anunciar la seva retirada de la selecció, tot i que continua jugant a l'Inter de Miami, que té nou entrenador, el també argentí Cristian Quili González, exjugador, entre altres, del Saragossa i el València. I entrem en el poliesportiu parlant d'handbol, perquè el Barça prepara el partit de la segona jornada de la Champions, que jugarà demà a Montpellier, a França. Àlex Carazo, bona tarda.
8: Bona tarda. Segona jornada d'aquest nou model de la Lliga de Campions d'handbol. Recordem, nou format que ha passat de 16 a 24 equips. Ja no són dos grups de 8, ara són 6 grups de 4 equips, on els dos millors es classifiquen per la següent ronda i es mantenen els punts. Sobre el paper, el partit de demà del Barça a la pista del Montpellier és el més difícil del 6, que ha de disputar en aquesta primera fase de grups. Barça i Montpellier són els dos favorits del grup i la pista dels francesos hauria de ser la més complicada. El tècnic del conjunt blaugrana, Carlos Ortega, parla sobre les fortaleses de l'equip sobre el conjunt francès.
9: Nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que, tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
8: Tant el Barça com el Montpellier arriben a aquesta segona jornada amb 2 punts cadascun, amb 2 van guanyar el seu primer partit, abans d'aquest duel de demà dijous a 9:15 al Palau d'Esports de la Ciutat del Sud de França.
1: Doncs estarem pendents del partit. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: I continuem parlant d'handbol, perquè el Granollers femení juga avui en partit de la segona jornada de la Lliga Femenina davant el Morvedre a 9:15 del vespre. Escoltem el seu tècnic, Josep Morales.
10: Estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: Doncs a 9:15 del vespre aquest partit. També ha començat la temporada de l'equip masculí amb victòria al primer partit de Lliga i tornaran a jugar aquest cap de setmana. Però ahir va passar pel programa el quart temps de Ràdio 4 el tècnic Antoni Rama i explicava com es presenta la temporada i que un dels hàndicaps que pot tenir l'equip, que no ha fet gaire bé fitxatges aquest any, és que tenen pocs jugadors.
11: Potser el nostre hàndicap és que som un equip justet de gent, no? Que a la que tinguem algun refredat o algun mal de panxa ja patirem, no? Ara hem començat amb la baixa de Bruno Reguard, que se'ns va lesionar fa 2 setmanes i és un jugador clau i important per nosaltres. Veurem, de moment hem començat amb una victòria, però sempre amb peus de plom per anar mica en mica i cada dia pensant en el que es pot millorar.
1: Cal recordar que el Granollers jugarà a la Lliga i també la Lliga Europea, segona competició continental. També va passar pel programa el palista de la Seu d'Urgell, Miquel Travé, campió del món de piragüisme, que la setmana passada va guanyar a casa la darrera prova de la Copa del Món en C1 i va ser finalista en K1 i estava així de satisfet.
12: Sí, la veritat és que sí. Ha sigut una temporada bastant bona. Al final ha sigut molt bo. Al principi va costar una miqueta, però ja era la idea de que el pic de forma arribés al Mundial i així va ser, que em vaig poder portar la victòria amb CEU i una sisena posició molt valiosa amb K1. I bueno, ara ja quasi tancar la temporada amb honor a la Copa del Món de la Seu, doncs la veritat és que està molt bé. No? Era difícilment millorable la temporada passada i crec que ho he aconseguit.
1: Doncs felicitats a Travé, aquest palista català. En bàsquet, el català Pedro Martínez, nou tècnic aquesta temporada del Real Madrid, té un nou fitxatge per l'equip blanc. Es tracta de l'escorta nord-americà Nicky Smith Jr., que signa per una temporada. Té 22 anys, ha jugat 147 partits a la NBA entre els Hornets i els Lakers en 3 temporades. I per acabar, dic que la Fórmula 1 ha fet ja el calendari d'aquest any 2020 17 i que, com era previst, Barcelona no tindrà gran premi perquè a partir d'ara s'alterna amb el circuit belga d'Spa-Francorchamps i, per tant, no tindrà gran premi fins al 2028, 2030 i 2032. És tot, bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
0: Regular la tecnología y el uso de la misma, esa es la cuestión y el debate internacional que hoy refleja el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en medio de las llamadas a contener la expansión de la inteligencia artificial, sus evoluciones con corrientes encontradas. Hoy el Parlamento Europeo entra en el asunto de las redes y plantea trasladar a los estados que hay que prohibir el acceso a los menores de 13 años por ley y restringirlo para quienes tengan entre 13 y 15. Es uno de los asuntos tratados en el debate sobre el Estado de la Unión. El otro, la migración, la guerra híbrida y las relaciones con Marruecos, y convención expresa a Ceuta de la presidenta de la Comisión. Enviado especial a Estrasburgo, David Vivero, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Discurso plano, con pocas sorpresas, de una von der Leyen de la que se esperaba un gesto con Ceuta y llegó.
3: Because Ceuta is Spain and Ceuta is Europe and Europe will be there for you.
2: Ceuta es España, Ceuta es Europa, dice von der Leyen, pero Bruselas propone un mecanismo para hacer frente a emergencias migratorias que en teoría ya tiene. El otro gran anuncio, sin redes sociales para los menores de 13 años y cuentas capadas bajo control parental hasta los 15. Sobre inteligencia artificial, von der Leyen respalda frenar el desarrollo de los modelos más avanzados sin perder sus beneficios aplicando a la economía la inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión también le ha ofrecido a Canadá ser miembro asociado de la Unión Europea. Pero nadie explica qué significa esto, como tampoco se aclara todavía qué capacidades tendría el Consejo Europeo de Seguridad con Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania, esbozado hoy en el discurso. Algunos anuncios dejan más preguntas que respuestas, Rosa. Von der Leyen también promete un plan europeo contra las olas de calor y una alianza de seguros climáticos para una mayor cobertura ante catástrofes medioambientales.
0: Gracias, David. Y volviendo a Ceuta, se lo estamos contando. La Fiscalía pide investigar al delegado del Gobierno para determinar si sus decisiones u omisiones incidieron en la crisis. A partir de Imedia les detallamos los argumentos del Ministerio Público y vamos a estar también en el Congreso, porque Ceuta ha monopolizado de nuevo la sesión de control al gobierno. Feijóo ha premiado al presidente a devolver de inmediato a Marruecos a los miles de migrantes que siguen en la ciudad. Sánchez le acusa de poner palos en las ruedas.
4: ¿Usted no quiere y prefiere cronificar el problema? ¿O usted es un incompetente? ¿O alguien aquí está mintiendo?
5: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo. En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada.
0: Y a la salida del hemiciclo, en los pasillos, le han preguntado al presidente por qué, un mes y medio después de la entrada masiva, sigue habiendo entre 700 y 1.000 menores solos en la calle.
6: Presidente, ¿cómo explican que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
7: Eso a vivas, pregúntenle.
0: Sánchez responsabiliza al gobierno ceutí, le responde el vicepresidente Alejandro Ramírez.
8: Esa afirmación, lo único que vuelvo a buscar es intentar trasladar un problema de la gravedad que tiene a un ayuntamiento de 80.000 habitantes. Con lo cual, las declaraciones, pero me parecen que son muy desafortunadas.
0: Choques y bronca por Ceuta, que llegan también al fútbol por las camisetas de apoyo a los ceutíes que anoche solo mostraron a medias Mbappé, Vinicius y Koundé. Alex Pita, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Sí, ya vamos conociendo las primeras reacciones. La Liga, en palabras de su presidente Javier Tebas, asegura que la acción no tenía carácter político y que estaba autorizada.
10: Son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
9: Ha hablado el técnico del Betis, que ya tuvo problemas con Abde en Villarreal, y ha dicho que el fútbol tiene que unir.
11: El fútbol es un elemento de unión. A mí no me interesa si yo soy hincha de un equipo, si el del lado es comunista, si es de Italia, si es de derecha, a nadie le importa. Son todos hinchas de un mismo equipo y el fútbol no debe ser nunca un motivo de desunión, sino que de unión.
9: Y nos hemos acercado hasta Ceuta, la única peña del Madrid. Su presidente Miguel Antano dice que están sobre todo decepcionados.
0: Gracias, Pita. A partir de Imedia más. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, una última hora de tribunales. La jueza que investigó al hermano del presidente, a David Sánchez, pide personarse en la causa de Leire Díez, la presunta trama para boicotear procesos judiciales en el entorno del gobierno del PSOE. Mario Sánchez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. En un escrito al que ha tenido acceso Radio Nacional de España, Beatriz Viezma considera que su condición de perjudicada se justifica por los indicios que asegura que existen sobre actuaciones para obtener información sobre ella y sobre su entorno, desacreditarla y promover denuncias contra su persona. La magistrada vincula estas actuaciones por haber sido ella quien instruyó la causa en la que David Sánchez acabó siendo condenado por la Audiencia de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo público. Beatriz Viedma considera que la trama vinculada con Leire Díez habría buscado neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial en el que investigaba al hermano del presidente del gobierno desde el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz.
0: Y a esta hora también estamos muy pendientes de la evolución del incendio en Tuéjar, en Valencia, y ha arrasado casi 900 hectáreas. La UME se ha incorporado a las tareas de extinción. Preocupan el viento y las fuertes tormentas que se esperan esta tarde. En el puesto de mando avanzado está Aurora Moncholi. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Como se temía, ha girado el viento y 13 medios aéreos y 300 efectivos trabajan a contrarreloj antes de que llegue esa fuerte tormenta con rachas intensas que podría reavivar el fuego. El mayor peligro es que salte el pantano de Benajever. El alcalde de Tuéjar, Carlos Talazón, se pregunta por qué no hay gestión forestal de los montes.
13: Lo importante es que no hay suficientes medios para actuar, para prevenir los incendios. Estamos gastando millones de euros en apagar los incendios todos los años. ¿Quién está ganando?
7: Se investigan las causas de este fuego que afecta a una reserva de la biosfera y que se originó cerca de una tierra de cultivo.
0: Además de la Comunidad Valenciana, también Baleares y Cataluña están en alerta por las fuertes lluvias que se esperan esta tarde. Eso y bajón de temperaturas en casi todo el país. Jacob Petrus, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Atención a la actividad tormentosa que de hecho ya ha empezado a desarrollarse entre los Pirineos y la Ibérica. A esta hora con chaparrones de carácter moderado, pero especialmente durante esta tarde esperamos que se intensifiquen y que se vayan desplazando hacia la costa, y ya durante la madrugada se marcharán desde la costa hacia las Islas Baleares. Eso significa que en Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana tenemos avisos de color naranja, más de 40 litros en una hora, más de 100 en periodos de 2 a 3 horas, acompañadas por mucha actividad eléctrica, por granizo de tamaño grande y por fuertes rachas de viento. Sin olvidar que en otros puntos de la vertiente mediterránea también se escaparán algunos chaparrones de carácter moderado a fuerte. En el norte, lluvias muy débiles en el Cantábrico y sobre todo en el centro y en el suroeste, con cielos prácticamente despejados, y eso sí, temperaturas que bajan. Mañana por la mañana despertaremos con menos de 10 grados en amplias zonas del interior peninsular.
0: Y este miércoles también el drama de Gaza. Al menos 20 personas han muerto y unas 60 están desaparecidas en el derrumbe de un edificio que había quedado dañado por los bombardeos de Israel. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Y a pesar de esos daños, era el único refugio disponible para la decena de familias gazatíes que habitaban el edificio derrumbado esta madrugada. A esta hora los equipos de emergencia siguen tratando de rescatar supervivientes. El jefe de la defensa civil de Ciudad de Gaza, Raida Dashan, decía esta mañana que aún escuchaban voces entre los escombros de ese edificio, que se ha venido abajo además sobre tiendas de campaña alrededor en las que trataban de refugiarse más gazatíes. Pero los rescatistas trabajan sin maquinaria apropiada debido al bloqueo israelí de la franja. El responsable del programa para el desarrollo de Naciones Unidas, Alessandro Mrakic, decía que estaban excavando con las manos y alertaba que hay otros 400 edificios en Gaza como este a punto de derrumbarse.
0: Y los mercados atentos hoy a la decisión que tome la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, y a la espera de conocer esa decisión de la que se espera una previsible subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, de su Banco Central, las bolsas europeas se inclinan por el signo positivo. Avances moderados en la mayoría de los casos. El IBEX 35 suma medio punto porcentual y recupera los 19.600 puntos. El petróleo hoy se modera después de las fuertes subidas de los últimos días. Cae un 1,5%, pero aún así se mantiene por encima de los 107 dólares por barril.
0: Y una cosa más, un par de apuntes culturales. A partir de 12:30 vamos a estar en el estadio que se ha construido en Madrid para los conciertos que va a ofrecer la cantante Shakira a partir del viernes aquí en la capital. Y La Bola Negra de los Javis es la película que finalmente ha elegido la Academia de Cine para representar a España en la carrera para ser nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Javier Calvo, feliz con la elección y con la acogida que está teniendo.
17: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
0: La película ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, llegará a los cines el próximo 25 de septiembre, pero habrá que esperar hasta diciembre para saber si pasa la primera criba de la Academia Americana. Con esto y con más, volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
18: Bona tarda. Pendents a aquesta hora del judici a quatre policies nacionals per les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que van provocar a Roger Espanyol la pèrdua d'un ull. El Roger ha parlat abans d'entrar a l'Audiència de Barcelona i ha dit que confia que aquest cas senti precedent.
19: Tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
18: Durant el judici, Espanyol ha dit que els agents no corrien cap mena de risc i que creu que van disparar-li.
20: Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
18: Una represàlia per haver intentat impedir que el policia agafés el bastó policial amb el que l'havia colpejat abans. L'acusació demana fins a 13 anys de presó pels acusats per lesions greus i tortura. La Fiscalia de Barcelona defensa l'absolució. I pendents també a aquesta hora de la detenció d'un altre entrenador, el segon de la penya de Badalona per presumpte abús sexual a menors d'edat. De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sorevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Servei Català de Trànsit, com se circula, Eduard Sánchez?
21: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté encara la circulació general còmoda, fluida, sense massa entrebancs, únicament les obres que poden dificultar més la mobilitat. Avui, per exemple, això es nota al tram de la Nacional 240 Montblanc, on en aquest cas es formen algunes retencions en aquest punt en sentit Lleida. Pel que fa a volum de trànsit, el que dèiem, no hi ha massa complicacions, una miqueta més de volum a punts habituals, com l'autopista P7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, o també alguns punts de les dues rondes, en el cas de la ronda de dalt a l'altura d'Horta i també de Sant Gervasi en els dos sentits de la marxa. A la ronda litoral, puntualment a l'altura de Sant Adrià i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
18: Pendents també del cel, continua activat en fase d'alerta el pla Inuncat per un episodi de pluges a partir d'aquest migdia i fins a entrada a la matinada de demà. Com està la situació ara? Emet Noelia García.
22: Durant aquesta tarda a Catalunya, canvi sobtat de temps. El cel quedarà cobert i s'esperen ruixats i tempestes. A la província de Lleida seran de poca entitat. Molt de tensió, en canvi, a l'interior de Girona, a Barcelona i al litoral nord de Tarragona. Allà, ruixats i les tempestes podran ser localment molt forts, amb calamar-se i fortes ventades. Zones amb avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials. Es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui també baixen les temperatures. Màximes de 29 graus a Barcelona, 30 graus a Lleida i a Tarragona i 31 a Girona. Els ruixats podran continuar de matinada, especialment al litoral central.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
18: Avui ha començat l'únic judici contra policies per les càrregues de l'1 d'octubre de 2017. Es tracta del cas de Roger Espanyol, activista que va participar en el referèndum d'independència i durant els aldarulls va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Una acció policial que, segons Espanyol, va ser intencionada i a moda de represàlia. Un judici que està seguint el nostre company Sergi Bassolàs.
23: Roger Espanyol ha arribat a l'Audiència de Barcelona cap a un quart de nou del matí. Ho ha fet escortat per una desena de manifestants i també per representants de les entitats independentistes.
24: Força! Força!
23: Una imatge que s'ha produït a pocs dies del 9è aniversari de l'1 d'octubre, efemèride en la que Espanyol va perdre un ull a conseqüència de l'impacte d'una bala de goma. El seu testimoni ha estat el primer en un judici on quatre policies s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó. Peticions de les acusacions que res tenen a veure amb la fiscalia que demana l'absolució en justificar l'actuació policial que va causar la lesió ocular a l'activista independentista. Espanyol ha explicat que, tot i escoltar trets, fins que no va rebre l'impacte a la cara, no va adonar-se'n que els agents feien servir pilotes de goma.
20: Pensava que allò que estaven disparant eren salves.
23: Una estona abans sí que havia rebut explicat un cop de porra d'un agent que dispersava una sentada en la que participava amb l'objectiu d'impedir la circulació de les furgonetes policials que havien anat a requisar urnes. Assegura que l'escopeter que va disparar-li la bala de goma ho va fer com a represàlia, i és que instants abans havia intentat impedir que un agent que havia perdut la porra precisament durant la càrrega policial la recuperés.
20: Una represàlia pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la.
23: Alguns dels testimonis que també han declarat en aquesta primera sessió han assegurat que els agents van disparar directament contra Roger Espanyol i no contra el terra, tal i com marquen els protocols.
18: I pendents també a aquesta hora de la decisió del jutge que aquest matí ha pres declaració al fisioterapeuta de Juncosa, Les Garrigues, acusat de 3 delictes d'agressió sexual i un d'assetjament a diverses clientes. Lleida, Joana Cendra.
2: El fisioterapeuta de 30 anys va ser arrestat ahir en aquesta població de les Garrigues arran de les denúncies presentades. Les dones asseguren que el detingut s'hauria sobrepassat amb els massatges, fent los tocaments als pits i també a les zones genitals. La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarta que hi hagi més afectades. El detingut hauria exercit tant de fisioterapeuta com d'entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i també a domicili. Aquest matí ha passat a disposició judicial.
18: I anem ara fins a Tarragona perquè el mercat central d'allà ha obert aquest matí després de l'incident d'aquest dimarts al vespre que ha provocat un mort i un ferit crític. Els Mossos mantenen oberta una investigació per esclarir els fets i l'Ajuntament ha fet un minut de silenci a 2:15. Pilar Ribas.
3: El minut de silenci s'ha fet a l'interior del mercat i han participat representants del consistori i paradistes que han obert aquest dimecres amb relativa normalitat, segons la seva presidenta Marta Lafuerza.
4: Bueno, amb certa normalitat, perquè clar, tot el tema de desguassos i de subministrament d'aigua el tenim tallat per raons lògiques, vull dir, perquè clar, fins que no se solucioni el problema de desguassos no es pot utilitzar.
3: Han passat hores de l'accident, però els treballadors del mercat encara estan consternats.
5: Bueno, s'han despertat una mica commocionats, perquè, a veure, sempre és tràgic que alguna persona es mori, i va ser tota una espantada.
6: Ha sigut un accident, potser s'hagués pogut evitar, però a vegades les coses passen així.
25: Una mica d'angoixa.
3: L'accident va tenir lloc al vespre a la planta tercera de l'aparcament del mercat. Durant unes tasques de reparació de la fossa sèptica del recinte, es va produir una acumulació de monòxid de carboni que va deixar inconscients 2 treballadors d'una empresa de manteniment. Un tercer va ser qui va donar la veu d'alarma. Una de les víctimes va acabar morint i l'altra es troba ingressada a la UCI de Joan 23 en estat reservat, segons Salut. El consistori ha decidit suspendre la celebració del pastís del braç de Santa Tecla d'aquesta tarda a la plaça Corsini, on es troba el mercat.
18: Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'episodi d'aiguats previst per aquesta tarda i que s'allargarà fins la matinada de demà. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que en diversos punts del territori puguin caure pluges torrencials. De moment, però, Mireia Moreno es descarta l'enviament d'un missatge és alert.
26: Sí, el gruix de l'episodi serà a partir d'aquesta tarda. La previsió és que afecti diverses comarques del litoral i prelitoral, Camp de Tarragona, Barcelona, Penedès, Garraf, Baix Llobregat o el Vallès, també algunes comarques d'interior de Girona i alguns punts de la Catalunya central. Un episodi molt acotat en el temps, però, que pot deixar pluges torrencials en algun d'aquests punts. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
27: Insistim de nou, doncs, que estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada i esperem doncs que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mm en 30 minuts com el de 90 mm en 3 hores.
26: De moment es descarta l'enviament d'un missatge és alert perquè ara mateix el nivell de perill és taronja, és de 4/6, però s'estudiarà fer-ho en funció de com evolucioni aquest episodi. Des de Protecció Civil fan una crida extrema a les precaucions, sobretot pel que fa als desplaçaments d'aquest vespre i a estar atents a l'evolució de les pluges a través dels canals oficials.
1: Edició migdia.
18: Els comuns volen prohibir de forma clara portar al carrer navalles de més de 6 centímetres de fulla i obligar els venedors d'armes blanques a disposar d'un registre de compra-venda, així com augmentar les penes de presó per tinença il·legal d'armes davant les activitats del crim organitzat a l'Estat. Helena García, bona tarda.
28: Sí, els comuns entren de ple en el debat al carrer. Bona tarda. I impulsen la reforma del reglament d'armes i del codi penal per reduir l'ús social de navalles i prohibir i sancionar especialment les més lascives, de més de 6 centímetres de fulla. I alhora proposen endurir el codi penal per la tinença il·legal d'armes de foc, amb l'augment de penes de presó, d'un a de 2 a 3 anys per les prohibides, d'un a de 2 a 6 mesos per les curtes sense llicència, 2 anys i 3 mesos per les llargues. Al Parlament, on via proposta de resolució, Jèssica Albiach insta Salvador Illa a demanar les reformes al ministre Marlaska.
29: Creiem que no és justificable que la gent vagi armada pel carrer i per aquest motiu doncs s'ha d'acabar amb els espais d'impunitat.
28: Conscients que en el debat entren tots els partits. Andrés García Berrio.
30: Hem de tenir un consens absolut per tal d'erradicar la violència.
28: Els comuns volen obligar els venedors de navalles i armes blanques a disposar d'un registre de compra-venda i de l'autorització administrativa per l'activitat contra el blanqueig.
18: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix a aquesta hora amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola. La trobada s'emmarca en el viatge institucional del president per celebrar la Diada amb l'objectiu d'enfortir els vincles històrics i culturals que uneixen totes dues comunitats. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, no és casualitat que el president hagi escollit Extremadura per traslladar la Diada, celebrada habitualment a Madrid. Més enllà de posar en valor els lligams culturals i històrics que uneixen amb dues comunitats, també els més de 120.000 extremenys que van emigrar a Catalunya, el viatge d'Illa té també un fort component polític. A l'avançada va que el model de finançament aterri al Congrés, el president no vol desaprofitar l'oportunitat de buscar el màxim consens. En aquests moments ho fa a la seu de la presidència, a Mèrida, amb la popular Maria Guardiola.
8: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No?
7: Davant el rebuig dels populars, Illa els retreu que no presentin alternatives. Seria defensa un impuls per l'economia catalana. Un sector, el de l'economia, que subratlla el president, també es hauria reforçat amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una qüestió que ha titllat d'essencial, imprescindible, i que assegura es farà amb les màximes garanties mediambientals.
18: Doncs avui precisament hem conegut un estudi sobre l'impacte ambiental que podria tenir l'ampliació de l'aeroport del Prat. Segons un informe de l'Observatori d'ESCA, suposaria un augment de quasi un 22% de les emissions de gasos contaminants d'aquí a 7 anys. Clara Ontanyón.
9: L'Observatori ha calculat les emissions que emetrien els avions que sortissin de Barcelona el 2030 si tira endavant l'ampliació tal com està planificada, que preveu 90 operacions per hora en hora punta i un augment de 55 a 70 milions de passatgers anuals. I són càlculs a la baixa, segons adverteixen, perquè, entre d'altres, no tenen en compte l'impacte que suposaria l'obertura de 20 noves rutes intercontinentals que es preveuen. Ariadna Rigau, tècnica del DESCA, destaca que el projecte es planifica en un context d'emergència climàtica.
10: La Generalitat ha de preveure que l'ampliació de l'aeroport també genera emissions en el trànsit aèric. Aquestes són molt difícils de descarbonitzar. I la Generalitat està compromesa amb tractats internacionals que preveuen que els governs limitin les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
9: Un informe que es publica l'endemà que el govern espanyol hagi aprovat la inversió del primer pas del projecte i a les portes de la convocatòria diumenge a Barcelona d'una manifestació en contra.
18: Anem fins a Girona perquè Unió de Pagesos presentarà aquesta setmana un recurs contenciós administratiu contra la variant d'Olot i les Preses. Els partidaris de la variant temen que això endarrereixi encara més una obra llargament reivindicada en el territori. Més informació, Gemma Esteve.
11: Unió de Pagesos considera que el projecte de la variant incompleix la llei d'espais agraris perquè no s'ha estudiat l'impacte que l'obra tindrà pel sòl agrícola de la Vall d'en Bas. Des del sindicat consideren que la transformació serà irreversible, afectant unes 100 hectàrees i més de 40 famílies pageses. Moisès Mon és el coordinador d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
12: El projecte s'ha fet malament ja des de bons inicis, amb informes que no s'han fet, que la llei estipula que hi haurien d'estar inclosos en el projecte. I, per tant, doncs, creiem que aquest projecte no pot tirar endavant.
11: La variant contempla 11 quilòmetres de carretera i permetria treure part del trànsit rodat dels nuclis urbans de les Preses i Olot, actualment molt congestionats. És una reivindicació històrica de la Garrotxa i compta amb el suport del govern i de sectors empresarials. Ara, però, el projecte, que ja es troba en fase de licitació de les obres, podria quedar en suspens. Això sí, el Tribunal Superior de Justícia accepta la petició d'Unió de Pagesos i ordena aturar-ne cautelarment la tramitació mentre resol el recurs.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
18: De l'economia destaquem l'informe que ha presentat avui la Universitat Autònoma de Barcelona en línia contrària a la que reclama el teixit econòmic català, la d'un creixement continu del PIB. L'estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Autònoma veu viable una Catalunya sense creixement econòmic. Climent Sabater.
13: I l'aposta és aquesta davant els recursos limitats del planeta. L'informe alerta que s'ha de buscar un model més enllà del PIB i del creixement econòmic continuat, com ens explica l'autor Salvador Puello.
14: Té bastant clar que aquesta propensió expansiva econòmicament, que va associada amb aquesta idea de creixement, doncs posa això contra les cordes.
13: Per això l'estudi proposa una nova fiscalitat i figures redistributives, com un nou impost sobre la renda de la terra per frenar l'especulació i reduir el preu de l'habitatge, o els ecovals, la combinació d'un nou impost ambiental amb una moneda complementària repartida a la ciutadania, penalitzant qui més contamini.
14: Si consumís per sobre aquests ecovals que es distribueixen, clar, hauria de pagar una quantitat neta, però qui consumís per sota, els ecovals que li sobren podria revendre'ls a la Generalitat i, per tant, en realitat hi guanyaria diners.
13: En aquest escenari de postcreixement cal reduir de forma dràstica el consum energètic amb menys trànsit motoritzat i aeri i posar límits a una intel·ligència artificial que és una menjadora d'energia.
14: Abordar globalment la línia que està seguint l'IA i no deixar-la només a la competència entre empreses i entre països, no? Posar-li límits.
13: L'informe aposta per les teulades per generar renovables i evitar així l'impacte al territori que l'estudi quantifica en un 5% de la geografia catalana.
18: Ho dèiem en començar, en portada, detingut un entrenador del Joventut de Badalona acusat d'una agressió sexual a una víctima menor d'edat. L'arrestat de 35 anys va ser detingut ahir a la tarda, segons confirmaven fonts policials a Ràdio 4. De moment, únicament consta una denúncia, una detenció que coincideix amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts policials, però, asseguren que els dos casos no estan vinculats entre si i en aquesta darrera detenció, a més, l'encausat únicament era entrenador de bàsquet, però no tenia vincles amb la docència. Barcelona ultima els preparatius de les festes de la Mercè amb tres importants actuacions destacades de costumari al Parc Güell de la mà de la companyia L'Esbor i l'orquestra Músiques d'Arrel, Emergència Èxic de la Fura dels Baus, Iceberg i Satori al Moll de la Fusta i l'espectacle de drons de la ciutat convidada a Xangai amb col·laboració amb Flock Drone Art Studio a l'Espigó del Gas, Maite Boada.
0: 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 180 funcions d'arts de carrer en 32 espais distribuïts per tota la ciutat centraran des del dia 23 al 27 les festes de la Mercè de Barcelona, on enguany hi haurà espectacles de petit format, però també grans coproduccions internacionals. És el cas d'Emergency, èxit de la Fira dels Baus, que el dia 24 actuaran al Moll de la Fusta. En el marc de la programació cal destacar també l'espectacle de drons, el fill vermell de Barcelona a Xangai, que es farà a l'Espigó del Gas i que el regidor de Cultura, Xavier Mercè, dona per fet que serà un èxit.
15: Els drons convoquen a molta gent, per tant, diria que serà un gran èxit.
0: Cal recordar que el Piró Musical es traslladarà al Bogatell per obres a l'Avinguda Maria Cristina i que Love of Lesbian tancarà la seva trajectòria professional en el marc de la programació Música Mercè.
18: Una producció pròpia dirigida per la italiana Lucia del Greco i amb música d'Andrea Laszlo, que reflexiona sobre el concepte de la música en directe, és l'encarregada d'inaugurar aquesta tarda la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que oferirà un total de 72 concerts fins diumenge a Montse Soto.
16: En un moment de transformació del sector musical marcat per la intel·ligència artificial, l'evolució dels formats escènics i les noves maneres del públic de relacionar-se amb les obres i els artistes, la peça Non Concerto, una longuíssima ombra, parteix de la pregunta de què és escoltar música en directe avui, de si cal realment veure l'artista per gaudir de la música. I ho fa barrejant disciplines diverses com la música, el llenguatge escènic, la literatura, el cinema i el pensament. Escoltem a la dramaturga i directora d'origen italià establerta a Catalunya, Lucia del Greco.
17: Barrejant mons i entenent la música com un global que pot nodrir-se, potenciar-se a través de la proposta escènica, a través de la llums, a través del moviment.
19: Ara trec el cap d'entre la boira.
16: Nacho Vegas, celebrant 25 anys de trajectòria, Lia Kali, Caral Laoz, Quimi Portet o Gina Stack, escolteu, són alguns dels artistes que actuaran a aquest esdeveniment musical que fins al 20 de setembre proposa una mirada eclèctica a la música actual, posant el focus en el sud d'Europa.

El multiinstrumentista canadenc toca aquesta nit a la Sala Rasmatas de Barcelona per presentar el seu nou disc d'estudi Guitar, que arriba després de 6 anys de silenci, un treball minimalista que va gravar només en 13 dies.

Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i a Ràdio 4 al quart temps amb el José María Rubí. Fins demà. Molt bona tarda.